0: 107 FM.
1: Ràdio Manlleu.

0: Connecta't al Ter.
1: Connecta't a Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.
2: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
3: Sí, tio.

0: on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maià, els deixa encara un carrer tallat en direcció Flix. A banda, les obres a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, deixen un carrer tallat en ambdues direccions. També hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, també amb un carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat aquesta persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda també un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, donades d'alta in situ, i 2 traslladades també han estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les causes de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmas Said no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran avui a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es poden superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara es mouran entre els 30 i 35 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident de camió a la C12 a Maials, deixa la via completament tallada en direcció Flix per la retirada del vehicle. Un altre accident, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, sentit nus de Trinitat, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, les obres a la B20, direcció nus de Trinitat també, i nus de Llobregat, deixen també un carrer tallat i també hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, Esparreguera, sentit Lleida, amb un altre carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat a confinar també diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, de les quals han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió també centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de 200 sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
0: Notícies en xarxa.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatge amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Són les 11. Són les 11. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 litres en 3 hores en diverses comarques de l'interior i del Pirineu. Amb especial incidència, concretament a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant de possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis de cara al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació també dels veïns. El SEM ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior i els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i han atès un total de 7 persones que volíem dir que les ha atès el SEM. 5 d'aquestes han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies d'aquest accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. El rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mirabent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada per gestionar aquesta crisi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: zone siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 12. Són les 12. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 en 3 hores en diverses comarques de l'interior i Pirineu, com són la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i també el prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures del 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim a Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat a la persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres aquesta matinada. El foc també havia afectat un habitatge de l'edifici del costat a través del pati interior. En total, el SEM ha hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal amb una moto d'aigua a Empúria Brava després que presumptament atropellés la víctima i fugís sense auxiliar-la. L'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa de lloguer de la barca, passarà ara a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló de la Plana, deixa 2 carrils tallats i provoca retencions de fins a 10 quilòmetres en aquest punt. A banda, un altre accident, també a l'AP7, però en aquest cas a l'altura de Parets del Vallès, direcció Girona, deixa també un carril tallat. També una avaria a l'A26 a Montagut, direcció Lot, provoca circulació intensa. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmar Said no compareixen avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. Per la seva banda, el rei Felip VI sí que rebrà avui al Palau de Mariben el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per parlar d'aquesta crisi.
1: Notícies en xarxa.

0: La ràdio del Ter.
1: 107 FM.
0: Ràdio Manlleu.
2: You know the hardest thing.

m'heu dit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no m'ajuden.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història?
0: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: Els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatge amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues. Són les dues.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits i, per tant, tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
1: Revisa el temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central, que a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bona tarda.
1: És dijous 6 d'agost de 2026, tenim més titulars oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
5: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
1: Atenció, nou desallotjament de veïns ara a Trinitat Vella per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
5: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
6: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
1: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
5: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista està ben aviat.
1: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
5: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
1: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
5: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
1: Cultura Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
5: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
1: Esport, Joel Gómez, Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
7: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
1: El control de so avui el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
8: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
9: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
8: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
3: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
8: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
1: I per tant, justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
11: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho el 200% si cal.
10: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
1: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
5: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
1: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals.
5: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
1: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
12: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers d'Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
13: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors, des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etc. No, sí, són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
12: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
1: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
5: El cos permanent ha activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
2: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona, de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat Arnau Vidal.
14: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Vall ja ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
6: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
14: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
1: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
15: Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte, en aquest cas, també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què, diu, el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
16: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també anirà a destinat a autoconsum per indústria.
15: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana.
1: I ja que parlem del sol, els 6 punts recomanats per veure l'eclipsi a Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
5: El fenomen mobilitzarà a milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
1: Avui s'han presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
18: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
17: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
1: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia va alimentar pors i llegendes i interpretacions sobrenaturals. Els nostres companys de 21 Ràdio ens en parlen en la següent crònica, Leida Baz.
19: Un eclipsi és una perfecta alineació entre el Sol, la Lluna i la Terra. Però els mites van néixer al voltant dels eclipsis, encara formen part de la nostra història, i tots solien girar al voltant dels mals presagis. Emili Samper és professor de Filologia Catalana de la URB.
20: Històricament han estat sempre els eclipsis també senyals presagis d'epidèmies, guerra, i sempre associats habitualment amb algun fenomen fatídic, alguna mala estrogança, no? Algun fenomen sempre d'un punt de vista negatiu.
19: Els eclipsis inclús han servit per aturar guerres, com el que va succeir el 585 abans de Crist, com ens explica Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URB.
0: Ens el relata l'historiador grec Heròdot i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
19: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge, però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
1: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos i ha anunciat una nova llista ben aviat.
5: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit a la baremació provisional.
1: I més polèmiques, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi.
5: Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha complert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
1: I us ho diem en titulars. Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a un 1%, segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població.
5: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
1: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
5: I el conjunt de l'Estat de població arriba ja als 49,8 milions.
1: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simón i lliura les claus a la Generalitat per fer-hi el futur Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
21: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia dos mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
22: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta qui ho necessiti, i a partir d'aquí, repeteixo, serveis socials té individualitzat cas a cas i per tant fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i en qualsevol cas garantir bé recursos també. Demanem, com sempre, més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats, però en qualsevol cas avui hem fet aquesta gestió.
21: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
1: 12 minuts i arribem a dos quarts de tres i l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
5: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
1: És una crònica d'Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
23: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures per reforçar la seguretat i millorar la resposta dels serveis públics. Segons el consistori, la iniciativa respon a l'augment dels robatoris, furts i ocupacions registrats a la comarca, així com al dèficit d'efectius policials. Entre les principals demandes hi ha l'increment de recursos humans i materials, la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i més inversions per agilitzar el funcionament de la justícia. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, explica quins són els principals objectius d'aquesta campanya.
24: Volem milers de signatures per reclamar més seguretat, tant per la nostra ciutat com també per la comarca d'Osona. Això no és una campanya política, sinó que el que volem fer és fer sentir aquest clam, aquesta reclamació, amb més força que mai a la Generalitat de Catalunya.
23: La campanya ja està en marxa i una cinquantena de comerços locals s'han adherit com a punt de recollida de signatures.
1: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
25: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ocasa.
1: Esto es... El grup Cançons de Taverna Manlleu. Aquesta no és la crònica que us dèiem, aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Esper, i parla que després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica, que ha servit com a tret inaugural de la Festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. I ara us hem de dir que la indicació geogràfica protegida Poma de Girona, ens situem a la Costa Brava, ha celebrat avui, aquest dijous, l'acte de la primera ploma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava, de la nostra companya Laio Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:15 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
3: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
4: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger, no és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat, la paraula.
3: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
4: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. Des de ja, evidentment, una cal·ligrafia, un film del missatger és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
3: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film Al Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
1: Gràcies, David. 8:15 i arribarem als esports amb música. Dijous, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Lacs en Busto. Actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al festival Jardins de Cap Roig.
7: Lacs en Busto tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
1: I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges.
7: El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
8: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
1: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
7: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or.
1: I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils.
7: Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot.
1: Doncs com dèiem, amb Valeria Castro arribem als esports. Porta un dia més el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
9: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicolli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del primer equip blaugrana. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton anglès i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar al Barça.
11: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, el millor club del món, i estic molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
9: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tovar és davanter del Sant Andreu.
2: La veritat que dos equips m'han passat les coses molt, molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar la següent eliminatòria i, bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
9: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EAC HF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
6: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet, intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
9: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22. I la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el ja exjugador del Barça, Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Groc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinson i Tournon-sur-Rhône.
1: Doncs gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: cargar piernas, cargar oxígeno, trabajar a gusto.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
5: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
4: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast.

0: Per què no es pot esternudar amb els ulls oberts? El cervell envia un senyal a les parpelles perquè es tanquin automàticament durant l'esternut com a acte reflex. Aquest procés evita que els ulls entren en contacte amb els microorganismes que són rebutjats, impedint possibles infeccions. L'esternut és un mecanisme de protecció del cos humà que permet expulsar els elements estranys que entren al nas abans que puguin arribar a les vies respiratòries i pulmons. El moviment muscular comença amb un pessigolleig. Després, el diafragma baixa, inspirant una gran quantitat d'aire que després exhala a una alta velocitat. Poden arribar fins als 150 km per hora i arribant a una distància de 6 metres.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en només mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, tot i que pot ploure fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
2: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
2: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals. Marc Pijoan.
6: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
2: I nou desallotjament aquesta matinada de veïns, ara Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
6: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva, un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
7: Exigim a DIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
2: I nova polèmica al Departament d'Educació,
6: que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
2: Cultura, Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
6: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
2: Esports, Joel Gomis, Martina Fernández ha estat presentada ja com a nova jugadora del Barça.
8: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
2: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts gairebé de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous, Protecció Civil, que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia.

0: dia fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de riera. Irene Sagalés, bon dia.
1: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
2: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
1: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
3: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver-hi increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
1: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
0: I parlant justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat ja la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
4: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
5: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
4: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
0: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho dèiem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
6: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos.
0: I els bombers s'han estabilitzat finalment aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
6: El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
0: Nou ensurt a Barcelona. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats s'han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replanteixi per minimitzar les afectacions al veïnat. Arnau Vidal.
7: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ja ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa empresa que replantegi aquests treballs.
8: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
7: EDIF està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
0: Gràcies, Arnau. I encara a Barcelona, novetats en l'àmbit de la mobilitat. Totes les persones i empreses censades a la ciutat que des del passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts estarà oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre de 2028.
6: Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. El tinent d'alcaldia és Jordi Valls.
8: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
6: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista per al 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants elèctrics a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries.
0: I el govern preveu que l'any 2029 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions.
6: Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 600 nous vehicles descarbonitzats, 160 dels quals elèctrics, uns 320 híbrids i la resta de gasoil adaptats o altres tecnologies de propulsió.
0: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i parlem un dia més de l'eclipsi de la setmana vinent, perquè els 6 punts recomanats per veure la Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat. Hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
6: El fenomen mobilitzarà milers de persones i la Marina Porta Raco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
0: Més detalls, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
10: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
9: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
0: Us ho destacàvem en titulars, la nova polèmica al Departament d'Educació que ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Ha anunciat ja una nova llista ben aviat.
6: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit a la baremació provisional.
0: I també polèmica a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser alcaldable d'Esquerra en aquesta ciutat per dignitat, diu, després de la filtració d'uns àudios on criticava els seus companys de formació. Assumeix les conseqüències del seu error greu, però li preocupa, diu, la normalització d'aquestes pràctiques en política. Girona, FM, Pau Villafañe.
11: L'alcaldable d'Esquerra a Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser candidat dels republicans a la ciutat per dignitat i responsabilitat després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
12: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no? Doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
11: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política basades en enregistrar, editar i difondre converses privades.
0: I de Girona a l'Ebre, perquè Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Són uns edificis històrics que es convertiran en nova oficina de turisme i espai gastronòmic. El públic també podrà contemplar restes arqueològiques. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
13: La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell posa el punt i final al projecte de sostenibilitat turística desenvolupat a Amposta amb el fons europeus Next Generation. Les cases del castell són un conjunt d'immobles construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX que feia anys que estaven en desús. Després de la rehabilitació, els edificis acolliran la nova oficina de turisme municipal i també un espai destinat a una proposta de restauració gastronòmica d'alt nivell. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat el resultat de la reforma d'espectacular i ha destacat que la recuperació de les cases del castell és clau tant per al patrimoni de la ciutat com per avançar cap a un model turístic més sostenible.
0: En punt 3:15 de la tarda i després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica que ha inaugurat la festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. Ràdio Ripoll, Judit Desperre.
14: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ogassa. El grup Cançons de Taverna Mar i Muntanya actuarà a la plaça de la Nina en una vetllada que també inclourà rom cremat. Dissabte arribarà la jornada central de la celebració. Els actes començaran amb la cercavila, acompanyada per la cobla principal de Banyoles, seguida de l'ofici solemne. A la sortida hi haurà els ballets i els gegants, sardanes i música tradicional. A la tarda, les sardanes tornaran a ser protagonistes abans del sopar popular al pavelló municipal. La jornada es tancarà amb el ball de festa a càrrec de Unicornos Locos i la sessió del punxadisco ripollès en renou. Diumenge, els inflables Extreme Race obriran la programació al camp de futbol en una jornada dedicada a l'esport. A la tarda, Jordi Tonetti oferirà un espectacle d'animació infantil amb Festa de l'Escuma. La festa de la Germandat es tancarà amb un dels actes més tradicionals del programa, els partits de futbol masculí i femení. La celebració continuarà dimarts amb música d'ambient a càrrec de Miki i Sònia a la plaça de la Nina. Els actes es clauran dijous amb l'espectacle de màgia de Pere Rafart.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Més coses, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha celebrat avui l'acte de la primera poma 2026 a Canet de Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims 5 anys. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
16: Avui s'ha recollit simbòlicament la primera poma de Girona de la temporada 2026 en un acte on s'ha posat en valor la feina de les empreses i els productors i on, com és habitual, han presentat les previsions de collita d'aquest 2026. Unes previsions que són molt bones i que, si es compleixen, podrien ser de rècord. I és que des de Poma de Girona vaticinen que es podria arribar a la xifra de 106.110 tones. Així es preveu una producció molt superior a l'any anterior amb un augment del 30% respecte al 2025. Això sí, les calors d'aquest estiu han avançat l'inici de la collita i també han provocat que el calibre dels fruits tendeixi a ser inferior a la mitjana. David Casadellà és el nou president de la IGP Poma de Girona.
17: A pesar que la poma està més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
16: En global, la producció de poma de Girona aquest 2026 representarà el 37% de la producció de tota Catalunya.
0: I Unió de Pagesos lamenta que no rebran ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa per part del Departament d'Agricultura. La nova ràdio, David Fernández.
18: Unió de Pagesos s'ha mostrat de nou molt crític amb el Departament d'Agricultura, ja que asseguren que des del govern no es donaran ajudes als pagesos afectats pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat agrari diu que va proposar al Departament poder cobrar 180 euros per hectàrea afectada i que no n'han obtingut resposta. Des d'Agricultura sí que s'han compromès a convocar a finals d'any els ajuts vinculats a l'avellana. Sergi Martín és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
19: I ara el 13 de juliol, amb una taula agrària, ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que també ho havíem demanat, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
18: Els pagesos han recordat que la sequera va fer caure la producció d'ametlla de secà un 80%, mentre que la de garrofa ha disminuït un 50%, i lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros al quilo.
0: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i les restriccions d'accés al conjunt de camps i boscos situats a l'entorn de Sabadell per frenar la propagació de la pesta porcina africana continuen passant factura. La Unió Excursionista d'aquest municipi denuncia que ja han obligat a suspendre activitats i alerta de les conseqüències econòmiques, socials i de salut que això comporta. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
20: Des de l'inici de les restriccions, la UES ha hagut de cancel·lar activitats com el cross dels esquiadors, les sessions de marxa nòrdica, l'aquelarre, les caminades per la gent gran i part del casal d'estiu que s'ha traslladat a espais urbans. L'entitat assegura que la situació suposa una pèrdua d'ingressos que posa en risc la seva activitat, però adverteix que l'impacte va molt més enllà. La vicepresidenta de la UES, Maite Santasuana, lamenta que moltes persones hagin deixat de practicar activitat física en un entorn natural, amb els efectes que això té sobre la salut i la vida social. La UES també alerta que si les restriccions s'allarguen es podria veure obligada a traslladar algunes proves emblemàtiques, com la cursa de la Llanera, a municipis sense limitacions d'accés. Finalment, l'entitat reclama més informació i una millor comunicació per part de les administracions sobre l'evolució de les restriccions, ja que assegura que molts ciutadans encara desconeixen quines zones continuen tancades i quines es poden utilitzar amb normalitat.
0: I repassem ara d'altres notícies també destacades d'aquest dijous. Encara una excursionista polonesa mort en patir un accident a una zona rocosa de la zona de Saboredo, a la Val d'Aran.
6: Els fets van passar al voltant de les 5, quan els bombers van rebre l'avís que una persona s'havia accidentat en una zona rocosa. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la persona morta.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a responsable d'entrar a una casa de colònies de Palamós, fer tocaments a una noia que hi estava dormint i robar telèfons mòbils. Els fets van passar el 26 de juny.
6: A més, la policia també ha arrestat dos joves més, un d'ells menor d'edat, relacionats amb el cas, però només els hi atribueix la sustracció dels terminals.
0: I els Mossos han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà.
6: L'agressió es va produir ahir a la nit al costat d'un rierol. Al cap d'una estona els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 13 anys, va ser traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill.
0: I 5 persones han hagut de ser ateses i 2 han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi en un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat.
6: Els fets han tingut lloc a 2:15 de la matinada i fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers. En arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc que han quedat afectat pel fum.
0: Per la cultura. I per Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. L'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre, personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
21: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
22: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
21: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
22: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És a dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil. El missatger és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
21: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillard.
0: I arribarem a l'esports amb 2 propostes musicals. Minuts i arribem a les 3 per començar. Els Lacs amb Busto actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
23: Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
6: Lacs amb Busto que tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el seu 40è aniversari, el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
0: Malik, i en serà el protagonista d'aquest dijous a Sitges.
6: El violinista libanès, que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc, farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
0: L'Axambusto, que agrada al nostre company Marc Pijuan, i ara Malikian, que agrada al nostre company d'esports, Joel Gomis. Joel, que ens porta els esports. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas, la central catalana Martina Fernández.
1: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicoli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del Barça. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar a casa.
2: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
1: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. En handbol, el Freaking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i ha afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
3: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet, intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
1: En bàsquet, Mark Hughes canvia el Fiat Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis del Dubai Basketball. El Barça ha anunciat que Toko Shengeli ha pagat la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. Precisament, avui hem pogut escoltar Xevi Pujol com a director esportiu de la secció. Pujol ha parlat del perfil dels fitxatges que ha fet el Barça.
5: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar doncs, amb les diferents peces que estem sumant.
1: En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlene Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Groc. Avui, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I una efemèride per acabar, Jordi, perquè avui, 6 d'agost, fa 90 anys que el president del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol i Garriga, va ser assassinat per l'exèrcit franquista a la Serra de Guadarrama.
0: Doncs tràgica efemèride per acabar els esports. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que gaudiu d'una molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més, demana prudència i precaució a la població, sobretot a l'exterior, en la conducció i en zones de rius i rieres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu intensitat de pluja en alguns punts de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també de més de 90 en 3 hores. La subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha fet una crida extremar la prudència.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver-hi increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
1: Es preveu que aquest episodi de pluja intensa generalitzada s'allargui fins la mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida. I els ens locals ja poden optar des d'avui mateix els ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros. Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa, que han afectat uns 400 casos i han anunciat una nova llista ben aviat. Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de policia local del municipi. Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si hi ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina. I un breu apunt per acabar, Frontex i Europol estan controlant les xarxes socials davant els rumors d'un nou creuament de frontera a Ceuta el 15 d'agost. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que està en contacte amb les autoritats espanyoles i que s'està supervisant amb precisió l'espai d'informació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: and I.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Son las 4. Son las 4. Radio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia, Jordi Valls, ha demanat aquest matí a l'empresa que replantegi per mínimit que es replantegi les obres per minimitzar les afectacions al veïnat.
3: Exigim a DIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
2: Adif va estar analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur, i està adoptant mesures per no molestar els veïns. I no canviem de tema, ja que les reaccions del veïnat de Trinitat Vella no s'han fet esperar. La sensació que regna és la d'intranquil·litat, ja que tot i que els experts han donat llum verda als desallotjats, alguns encara tenen dubtes. Alguns veïns i veïnes expliquen que les finques estan afectades per aluminosi i que estan esperant que s'executi l'expropiació per ser reallotjats. El fet que alguns pisos ja tinguin esquerdes i estiguin apuntalats els espanta bastant, ja que, segons relaten, les vibracions d'aquesta matinada semblaven un petit terratrèmol. En aquest sentit, segons els veïns, l'Ajuntament ha convocat els afectats divendres al matí a una reunió a la seu del districte de Nou Barris. La seva petició principal és que hi hagi garanties de seguretat per poder estar tranquils el temps que els queda vivint en aquests edificis. I Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, en un increment proper a un 1% segons dades provisionals de l'enquesta continua de població. Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones. Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població. Al conjunt de l'Estat, la població arriba ja als 49,8 milions. I recordem que la Guàrdia Civil ha detingut a Empúria Brava a l'Alt Empordà el patró que portava l'embarcació recreativa que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava a la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home. I un breu apunt per acabar, un camió ha bolcat aquest dijous de matinada a la carretera C12 a l'altura de Maials, al Segrià, sense causar ferits. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: Turn it up. 107 FM.

vehicles descarbonitzats, 660 dels quals seran elèctrics, uns 320 seran híbrids i la resta de gasoil adaptats o amb altres tecnologies de propulsió. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap al migdia d'aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles han desplaçat al lloc dels fets i han traslladat l'home a un centre hospitalari en estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

quan veus que algú, una gent, camina cap enrere.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Good morning, guys and gals. Here we are once again trying to figure out the true identity of this mysterious person that we have all come to know. But today is the most important day of my life.

0: Són les 6.
1: Són les 6.
2: Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. L'Institut Català de Finances invertirà 4 milions d'euros en la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Els dos grans parcs solars sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte preveu incorporar també un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electracaldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests parcs en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica.
4: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també anirà destinat a autoconsum per indústria.
3: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana. I els organismes oficials insisteixen a extremar la precaució davant l'episodi de meteorologia adversa que afecta diverses comarques de Catalunya. La Generalitat i Protecció Civil demanen evitar al màxim els desplaçaments durant les properes hores, no accedir a zones inundables ni travessar rius o rieres, i en cas d'inundació no quedar-se en soterranis o garatges, sinó refugiar-se als pisos superiors. Alhora es recomana mantenir-se informat en tot moment de l'evolució de la situació i seguir les indicacions de les autoritats. Paral·lelament, el Meteocat informa que els xàfecs continuen sent molt extensos i intensos i avancen cap al sud, mentre que un nou avís de temps violent adverteix de la possibilitat durant les properes hores de tempestes en pedra, ratxes de vent superiors als 90 km hora, esclafits i fins i tot tornados en diverses comarques del centre i nord-est del país. I la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan analitzant els missatges que circulen per les xarxes socials sobre una eventual nova onada de persones intentant entrar irregularment a la ciutat autònoma de Ceuta el pròxim 15 d'agost. Tal com han confirmat fonts del govern espanyol, s'està monitoritzant qualsevol moviment que pugui derivar en una nova crisi com la que va provocar l'entrada de més de 70.000 migrants la setmana passada. Des del Ministeri de l'Interior reconeixen la inquietud que es viu a Ceuta d'ençà dels fets de la setmana passada, que fins i tot van obligar a mobilitzar l'exèrcit. I precisament Frontex i Europol també estan controlant les xarxes socials davant aquests rumors d'un nou creuament de fronteres a Ceuta. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que es troben en contacte amb les autoritats espanyoles i que estan supervisant amb precisió l'espai d'informació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà. Els objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: 33 anys, l'any 1893, l'Ajuntament de Manlleu, presidit per Joan García Estrada, aprova el projecte de la que seria la principal plaça de la vila, avui coneguda com a plaça Fra Bernadí.
1: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
0: Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast. Avui us parla un servidor, la Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I us comencem informant que l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per mostrar el suport als cossos de seguretat i emergències, rebutjar qualsevol agressió o intimidació contra aquests professionals i reclamar més recursos per millorar la seguretat a la ciutat i a la comarca. Amb aquesta iniciativa, el consistori fa una crida a la ciutadania perquè s'assumi el manifest i doni suport a la policia local, als Mossos d'Esquadra i a la resta de serveis d'emergència. El manifest assenyala que Osona ha registrat un augment sostingut de delictes com a robatoris amb força, furs, ocupacions d'immobles i altres fets contra la propietat. També denuncia els episodis d'amenaces, coaccions i agressions que ha patit els agents dels cossos policials durant els darrers anys. L'Ajuntament també reclama més efectius dels Mossos d'Esquadra, ja que considera insuficient els recursos actuals que donen servei a prop més de 167.000 persones de la comarca d'Osona. Entre les principals demandes hi ha la construcció d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i un reforç dels recursos destinats al Palau de Justícia de Vic per agilitzar la resposta judicial. Les persones que vulguin adherir-se a la iniciativa poden consultar els punts de recollida de signatures habilitats al municipi a través de la web de l'Ajuntament de Manlleu. I canviem de tema perquè el servei de recollida porta a porta modifica puntualment el seu horari amb motiu de la Festa Major i de la Festa Jove. Aquest divendres 7 i el dia 14 d'agost, coincidint amb el Serpent, la recollida de fracció orgànica es farà en horari de tarda. Per aquest motiu, els veïns hauran de treure el cubell abans de les 2 del migdia perquè els operaris puguin fer efectiu el servei amb normalitat. La resta de dies de la Festa Major, el servei es mantindrà amb l'horari habitual de les 8 a les 10 del vespre. Per resoldre qualsevol dubte, la ciutadania pot adreçar-se a l'oficina del Porta a Porta situada al carrer Torelló 40, trucant al telèfon 900 500 578, o contactant amb el servei a través del seu correu electrònic portaporta@manlleu.cat. I com sempre us comentem la farmàcia Guàrdia demà, divendres 7 d'agost, que serà Pius Cornelles, a la carretera d'Olot 61. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, la Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
1: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
0: Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Manlleu Georgina Jordana, escriptora, filòloga i també una de les cares ben conegudes d'aquesta emissora, Ràdio Manlleu, gràcies al programa Bestioles, des d'on fomenta l'adopció, l'acollida i el benestar animal, sobretot de l'Associació Animalista de Manlleu. Fa pocs dies, una setmana, es va publicar el llibre Deixa el llum encès, un recull de 31 contes inquietants que exploren la part més fosca de l'ànima humana. Un llibre que, a més, té un vessant solidari, ja que tots els beneficis es destinaran a protectores d'animals d'Osona. Per això avui parlem amb ella. Benvinguda, Georgina. Avui amb un rol diferent.
2: Sí, avui canviem una mica, eh?
0: Del que estem acostumats. Normalment tu estàs aquí i jo estic a l'altra banda.
2: Exacte.
0: Però avui parlem amb tu per un motiu especial, per aquell llibre que tenim aquí, Deixa el llum encès. El títol ja en diu alguna cosa, de què va aquest llibre?
2: Doncs sí, ja avança que, a veure, quan tu estàs una mica amb una mica de por, o, per exemple, l'altre dia ho comentava, jo quan vaig a un hotel, doncs el que faig és que, com que tinc sempre por que m'entrin per la porta a assassinar-me, doncs deixo el llum encès del lavabo, no? Perquè almenys el veuré entrar. Per tant, va una mica per aquí. Aquest títol ja el tenia des d'un principi. Vaig començar a escriure contes i aquest títol sempre el tenia al cap. Pensava, si un dia faig un recull, aconsegueixo formar un recull de contes, aquest serà el títol que posaré.
0: Mira, que és una cosa que normalment és al revés, que el títol normalment surt l'última sí, abans de publicar, gairebé.
2: Sí, com que la temàtica la tenia molt clara, pensava, doncs, hauran de deixar el llum encès una estoneta.
0: Georgina, si algú no coneix el llibre i li haguessis d'explicar una mica, com el definiries, aquest llibre?
2: Bé, ja com diu el títol, el subtítol, vaja, que és un recull de contes inquietants, és això, són contes en què hi ha molta venjança, en què hi ha psicòpates que assassinen, en què hi ha les aparences, el món de les aparences, doncs, hi són sempre. Per tant, la gent fa veritables bestieses per quedar bé davant de la societat. També he de dir que en aquests contes, en aquest recull, no solament hi ha contes d'aquest tipus, així violents, sinó també hi ha contes en què la realitat i la fantasia van junts, i fins i tot alguns, jo, per donar una mica treva al lector, quan ja no pot més de veure com matem aquí i allà, doncs hi ha uns contes que són més aviat per treure un somriure al lector, no?
0: Ara parlem de dues coses molt interessants que has dit. Per una part, la majoria de contes tracten la part fosca de les persones. D'on surt aquesta inspiració? Perquè, clar, aquesta part, normalment, amb la teva persona, no es veu reflectida.
2: No. No.
0: Tot el contrari,
2: diria. Sí, a veure, jo sóc una persona pacífica, però m'interessa molt tot aquest món obscur, no?, de la ment del criminal, del terror, de la por. He de dir que en els contes no trobarem ni fantasmes, ni portes que grinyolen, ni personatges sense cap que corren pels passadissos. No és això. És una altra cosa més quotidiana, perquè si mirem la realitat, de vegades la supera, no?, la ficció. En aquest cas, a veure, d'on ha sortit tot aquest material? Molt material surt del meu cap, bàsicament, no? Surt del meu cervell. Però també he tingut converses amb amigues, amb coneguts, amb familiars, en què m'han explicat històries de les seves famílies, i a partir d'aquí, doncs, he estirat un fil que s'ha convertit en un conte. Per tant, aquí també hi ha, a partir també de lectures, a veure, Poe, tots aquests autors m'interessen molt, Shirley Jackson, que la recomano molt, aquesta autora americana, vull dir que són autors que també els he llegit, i és un bagatge que tinc, que també surt un moment o altre. M'he dit, tot bé d'això, de la imaginació i d'anar fent.
0: De fet, tu ja, a la presentació ja ho dius, que molts d'aquests contes estan inspirats en aquests grans autors, aquests clàssics autors de la literatura negra, sí, de la història universal. Una mica.
2: Exacte.
0: Quin és el poder, l'autor?
2: El que m'interessa més...
0: Sí, que t'has inspirat més o que més t'agrada.
2: Un que m'agrada moltíssim és la Shirley Jackson, que és una dona americana, que ella va escriure un primer conte, això ho vaig comentar no fa massa en una entrevista que em van fer, un conte que es diu La Loteria. La Loteria el va publicar en una revista, i arran d'aquest conte, que és molt inquietant, té un acabament que no t'ho pots ni imaginar, de terrorífic, les persones que sabien que eren soci, que eren, bueno, que estaven amb la quota de la revista, es van donar de baixa, fins i tot, de tan sorpresos, i de pensar que com és possible que un diari pugui publicar una cosa tan bèstia, no? Aleshores, un dels meus contes, que es diu Una excursió profitosa, està molt inspirat en un llibre de la Shirley Jackson que es diu Tots hem viscut en un castell, una cosa així.
0: I ara ho dèiem, no? Parlem d'aquests contes. N'hi ha 31.
2: Sí.
0: Per què 31?
2: 31 perquè, mira, n'hi havia 31 i va anar així. No, és una data, és una quantitat.
0: No pensava que tingués algun simbolisme.
2: No hi ha cap simbolisme, senzillament, que passa que són contes curts. És a dir, clar, quan dius 31, diu, caram, quants contes, oi? Perquè normalment estem acostumats a molts menys. Però és que els meus contes són curts. Vull dir, és com una mica la meva manera de ser. Jo, si puc dir quatre paraules, no en diré sis. Vull dir que, sí, m'agrada les coses clares, ràpides, i ja m'he acabat.
0: Creus que això és un avantatge, no?, escriure aquests contes curts per una mica... per no anar-se per les branques, per no ser no fer una gran novel·la, vull dir que...
2: Sí, clar, una novel·la és una altra història, no? Una novel·la, doncs, té una sèrie de capítols i, naturalment, l'escriptor o escriptora pot fer 50.000 voltes fins a arribar al que li interessa. Un conte no, un conte és, això com diu, és curt, té pocs personatges, la trama és una única trama, i arriba un moment que hi ha un gir final per tal de sorprendre el lector. Vull dir, jo faig contes en el llibre de 4 o 5 fulls o una cosa així. Amb això jo ja en tinc prou. Ja he dit el que volia dir.
0: T'he de dir que és un format molt còmode, perquè tens 10 minuts, em llegeixo un i sí, després el deixo i ja me'n llegiré un altre.
2: Exacte, és el que té de còmode un conte, que el deixes i després te'n pots anar a dormir, estar una setmana sense mirar-ho i agafar-ne un altre. Una novel·la és molt diferent. Si ho vas deixant, el dia que l'agafes no, no tens ni idea d'on eres i has de tornar a començar.
0: I abans ho deies, també combines l'humor en aquests, en els teus tocs d'humor. No, que, creus que això és important una mica també per mantenir l'atenció de, del lector en aquests contes?
2: Per mi és bàsic l'humor. L'humor s'ha d'aplicar a la vida de l'escriptura, a la vida diària, perquè hi ha qüestions que de vegades són molt dures i si no t'ho prens una mica amb humor, doncs ho passes pitjor del que hauries de passar-ho.
0: I abans ho deies, que aquest llibre no només hi ha terror o negre, també també una mica de fantasia.
2: Sí.
0: Toquem temes universals, com pot ser la venjança.
2: Exacte.
0: Vull dir, no? I tot això forma aquest llibre, no, Georgina?
2: Sí, cada conte, doncs, és això, el que deia abans. Hi ha un que es diu Els safirs, que és realment un realitat i fantasia. Però també tenim uns que són més tranquils i més divertits per obtenir un somriure al lector, com ara Penjats, que són una parella, un noi jove ple de rastes amb una dona més gran dins d'un ascensor, i aleshores l'home està completament embogit i està tancat allà dintre i la dona el va tranquil·litzant. Després hi ha la noia que va a tenir un fill i que aleshores es troba que està voltada d'idiotes que no paren de fer besties. Doncs és, no hi ha, aquí no hi ha cap mort, senzillament són per fer un somriure una mica al lector.
0: I aquesta portada?
2: La portada.
0: Que també la volíem explicar, és una portada, qui ho estigui escoltant, és una portada amb tons negres i grisos, amb un banc i una persona d'esquenes.
2: Asseguda, sí. A veure, això està inspirat o està estret d'un autor americà que es deia George Segal. Aquest home va morir l'any 2000, tenia 76 anys en aquell moment, i aquest home era pintor i escultor. Aleshores, a mi l'editorial em va dir, a veure, hauries de buscar alguna cosa per la portada, què et sembla? Em busco tu mateixa. Jo buscava algun personatge que estigués sol, que estigués trist, perquè molts dels meus contes són personatges solitaris, no? Aleshores, vaig estar buscant i vaig trobar, doncs, una sèrie d'escultures del George Segal, que no s'ha de confondre amb amb l'actor americà, que es diu exactament igual. I aleshores, doncs, aquest personatge, aquest George Segal, feia aquestes escultures que són... ell agafava persones vives, els embolicava amb venes, amb guix mullat, i un cop era dur, doncs suposo que els obria per darrere, treia el personatge, vaja, suposo que el treia.
0: No el deixava dins.
2: Esperem que el tres fos fora de l'escultura. Aleshores unia tot el que tocava per unir, i al damunt hi posava una capa de guix més rugosa, portant una mica la sensació de la pell, no? I aleshores hi havia, eren bancs en què hi havien asseguts dos o tres personatges, dos homes i una dona i tal. Aquests bancs els podíem trobar fins i tot dintre d'una cafeteria, en parcs públics, doncs és aquesta. I quan vaig veure aquesta figura solitària, d'esquena, em va semblar molt adient pels meus contes.
0: I tant, no? ja dona aquesta sensació, no?
2: Sí,
0: del llibre. I, Georgina, quin tipus de lector creus que gaudirà més d'aquest llibre?
2: Jo crec que tota aquella persona que sigui una mica inquieta, que li agradi una mica la sorpresa, no? La sorpresa del gir final del conte, en què hi hagi una mica de maldat. Penso que això pot interessar. Penso que pot interessar a tothom.
0: I com t'agradaria que el lector acabés aquest llibre, no? Amb por o amb un sentiment més reflectiu de tot el que expliques, d'aquestes reflexions intrínseques que fas a... els llibres.
2: Voldria que acabés pensant bé, no m'he gastat els diners en va. I penso que m'ho he passat bé, m'he distret durant una bona estona. Si veu alguna cosa que li pot recordar Poe o la Shirley Jackson, doncs per mi ja estaria molt bé, perquè introduir altres autors dintre d'un llibre penso que sempre és bo, almenys pel meu per la meva banda, és aprendre alguna cosa, no? Vull dir que el llibre sempre t'aporti alguna cosa que no sabies. I en aquest aspecte, doncs, m'agradaria això, que el lector acabi dient, doncs, mira, m'ha agradat, m'ha sorprès, m'ha inquietat una mica, I he après que hi ha altres autors que no coneixia i ara els veig. Mm. Perquè molts dels contes porten una citació, no? Faig una mica de referència a allò que després trobarem, no? Aleshores, hi ha molts autors que cito com a citació.
0: I tu els has fet tots, però quin és el teu preferit?
2: El meu preferit, a veure, tots són com els meus fillets, vull dir que tots me'ls estimo. Potser El favor, que és l'últim, que també he de dir que una versió molt més llarga, aquesta és curta de 4 fulls, i l'altra versió en tenia 15, va ser Premi Pere Calders de l'Ajuntament de Gurb. Aleshores jo, com que és un conte que és meu, doncs l'he escurçat. I aquest, a veure, més d'una persona m'ha dit és que he rigut, però aquí, a riallades, un moment donat, no tota l'estona, ni molt menys, però alguna coseta m'ha fet molta gràcia. I però tots els altres també, perquè, per exemple, Els safirs, en què és en realitat i ficció i fantasia, m'agrada moltíssim, el trobo molt bonic, m'agrada molt. I els altres també, perquè amb tots m'he amoïnat molt. I, a veure, jo escric a l'ordinador, directament a l'ordinador, i esborrar, i tornar a fer, i esborrar, i l'endemà tornar-m'ho a mirar, i tornar a esborrar, i tornar a fer. Vull dir que tots estan molt treballats, no? Molt treballats, perquè el de l'escola d'escriptura, que no sé si m'ho volies comentar,
0: sí.
2: Doncs, a veure, vaig fer uns cursos de l'escola d'escriptura. Jo he escrit des de sempre, no? Però van aparèixer a l'Ateneu Barcelonès uns cursos d'escriptura i és molt interessant poder-hi participar, no? Per poder-hi fer aquests cursos, perquè t'ensenyen una tècnica i després perquè el que escrius ho llegeixen altres persones, companys teus que també et passen el seu compte. I això doncs sempre ajuda, sempre et diuen, veus, jo això no ho he entès, hauries de fer-ho diferent perquè, bé, hi pots fer cas o no, oi? Uh-huh. Però bé, són suggeriments que sempre són bons per aportar, no?
0: I tant. I escrius cada dia o de quan t'arriba la inspiració?
2: No, cada dia no, però l'inspiració no m'arriba mai. El que he de fer és, un cop asseguda davant de l'ordinador, jo ja tinc un tema que l'he pensat potser abans d'anar a dormir, que a vegades tens una mica d'insomni i vas fent voltes sobre alguna qüestió. Jo, quan condueixo, fa anys vaig anar a Bellaterra cada 2x3 i durant aquell viatge anava pensant coses. I aleshores sempre tinc un tema, no? Un tema que bueno, que m'agradaria desenvolupar. I aleshores començo amb l'ordinador, però moltes vegades inicio aquell conte i després se'n va cap a una altra banda. Vull dir que al final no, normalment no el tinc en ment, sinó que el tinc al principi. I a partir d'aquí
0: vaig desenvolupant
2: i a vegades acaba molt diferent del que havia pensat en un principi.
0: Quan trigues? O quan has trigat a fer un conte d'aquests?
2: És que això de dir temps és complicat, perquè de vegades puc estar-me 3 hores sense parar, perquè això sí que em passa, que quan m'hi poso no em ve d'una hora, i de vegades m'adono que dic, caram, han passat 3 hores, que com ha anat això, que
0: no,
2: ja comences a tenir gana, diu, tinc ganes d'anar a sopar. Doncs no puc precisar, perquè ja et dic, després potser l'endemà el torno a agafar i torno a fer 1000 canvis. No hi ha un temps estipulat de dir tant.
0: I Josiana, que crec que aquest no és el teu primer llibre. O...
2: No.
0: Tens altres obres.
2: Tinc altres obres, sí. Bueno, vaig fer una adaptació del Càndid de Voltaire, del francès al català. Aquesta tinc l'adaptació i el tenim a la Biblioteca de Manlleu. I després, com m'has comentat tu mateix, vaig fer una tesi doctoral i a partir d'aquí vaig fer un llibre que era la síntesi de la tesi i també és a la Biblioteca de Manlleu. Sí, és una tesi sobre lingüística, sobre un parent meu, un oncle avi, el César Hugo Jordana, que va haver d'anar a l'exili. Era periodista, escriptor, professor, tocava tots els temes de lletres, encara que era enginyer de professió, però era això. I aleshores la part de lingüística, així com la part de novel·la ja ha estat treballada, la part de lingüística no s'havia treballat. I jo buscava un tema de tesi doctoral i vaig pensar, doncs, caram, doncs vaig a reivindicar el meu oncle I que ell se m'ha anat a l'exili a l'Argentina i a Xile, i me'n vaig anar a l'Argentina i Xile darrere de les passes del meu oncle, i va ser, bueno, una tesi que me la vaig gaudir moltíssim.
0: Però, bueno, també, no?, té més aquest factor sentimental que també, toca de prop.
2: També va ajudar moltíssim.
0: Que curiós que Pompeu Fabra, que crec que també era enginyer.
2: Sí, exacte. sí, era enginyer.
0: D'això. I abans has dit que els lectors... que una sensació teva que els actors tinguis que no han perdut els diners, no?, comprant aquest llibre. Però jo crec que també cal recordar, i per el motiu, un dels motius que has fet aquest llibre també és perquè tots aquests beneficis que recaudis amb aquest llibre no van per tu.
2: No, van per
0: les associacions animals, no per la de Manlleu, sinó per tota Osona.
2: Exacte. I aleshores, bueno, vaig buscar les associacions i n'hi ha força d'associacions, per tant, bé, no sé pas quina quantitat podré ajudar, però el que és clar és que tot el que tingui ho aniré repartint en les diferents associacions, que ja estan avisades, ja estan al cas d'aquesta situació, i bé, doncs esperem que vagi bé. I he de dir també que la Setmana del Llibre Català, i seré l'editorial Laertes, que ha publicat el llibre, em va dir l'altre dia si em feia gràcia anar-hi, i dic, i tant, em fa molta il·lusió, i tant. És un dissabte, em sembla que és el 19 de setembre, que estaré allà a les 12. Sí, doncs, signant llibres, espero.
0: Ara parlàvem de les associacions animalistes, però els animals tenen un paper molt important a la teva vida?
2: Sí.
0: Bueno, és una de les parts... Quan va començar aquesta passió pels animals?
2: Doncs mira, jo tinc una fotografia a casa meva que tinc 3 anys i tinc 3 gats a la falda. Vull dir que, esclar, la cosa ja va començar així. Jo vaig néixer a Barcelona, però després vaig anar a viure en una casa de pagès en què la gent rural no tenen especial amor als animals. Per tant, tenia una família bastant cruel, per dir-ho d'alguna manera, amb els animals. I aleshores jo anava tot el dia amb els gats petits que anaven naixent d'una banda a l'altra amb una capsa i me n'anava al poble, jo soleta, amb els meus gatets, per intentar donar-los en adopció, que ja té mèrit amb una criatura de 4 anys. Aleshores, ja em va començar per aquí la cosa. Teníem gos i teníem tots els animals del món. Després ja la cosa va passar que vaig passar a Barcelona, hi ha el matrimoni, el fill, el no sé què, i els animals, doncs, teníem un ocellet que corria per allà. I després ja va començar més gran, quan el meu fill ja va començar a tenir 10 o 12 anys, vam començar amb una gata, que ens va ser greu perquè pobreta tota sola s'avorria i tal, doncs un altre gat perquè li fes companyia, un altre gat que va aparèixer per no sé on, bé, vam començar així i ja no hem parat.
0: I fins ara. Ara et faré una pregunta més filosòfica, però què has après dels animals després de tots aquests anys vinculada al món animalista?
2: Doncs que confio molt més en els animals que en certes reaccions humanes que de vegades poden ser molt, molt bèsties. En canvi, un animal sempre és bo, i si t'estima no farà mai cap mala jugada. Vull dir que no.
0: I, de fet, dos dels teus contes tenen com a protagonista...
2: Sí.
0: Dos animals, el Pluto i en Can.
2: El Plutó és una picada d'ullet al conte de l'Edgar Allan Poe, el gat negre, en què, però aquest senyor, el Poe, tractava molt malament els seus animals, perquè amb un li treu un ull i l'altre l'enterra viu, vull dir que déu-n'hi-do, aquest senyor. Naturalment, el meu gat no se li toca ni el pèl, està perfectament cuidat, i a més el converteixo en un heroi, vull dir que sí.
0: És diferent, un altre
2: poc. És diferent, és un enfocament diferent per part d'un animalista. I l'altre és el Can. El Can és un nom també. Jo intento que els noms tinguin alguna relació, alguna cosa, no? No un nom inventat de no res. I el Can és, del Llibre de la Jungla, el tigre es diu Can. I vaig pensar, ell es comporta bastant com un tigre, no? Perquè ell entra en unes golfes en què allí sí que hi ha la fantasia, les joguines prenen vida. I a partir d'aquí el gat, que salta dintre i es va mirant les joguines prenen vida, i una d'elles, doncs, molta vida, no? I el gat li arrabassa la vida.
0: Ostres. Pues aquest relat també el trobareu en aquest llibre de la Georgina. Georgina, jo t'he presentat com a que ets la conductora i directora del programa d'aquesta casa, Bestioles.
2: Sí.
3: Ja fa molt temps que esteu per aquí parlant d'animals.
2: D'animals.
3: I de l'Associació Animalista de Manlleu.
2: A veure, jo vaig viure primer a Barcelona, per descomptat, després vaig anar a viure a Malgrat, perquè te'n van donar plaça en un institut de Calella, i després, quan em vaig jubilar, vaig venir cap a Manlleu. Bàsicament, no perquè jo trobés aquest poble meravellosament seductor, sinó perquè el meu fill hi va venir a viure amb la seva dona i vam dir, doncs, mira, perquè estiguem junts, la meva mare vivia a Barcelona, jo vivia a Malgrat, vam dir, doncs, ens reunim tots a Manlleu. I va ser un dia, sortint al carrer, passejant el gos, que em vaig trobar la Debbie Parris. La Debbie Parris estava mirant cap a un balcó, dient, amb un gat que es passejava per la barana, i amb la seva mestressa, que corria per allà també, així. I totes dues vam trobar allà, sota el balcó, dient-li la noia, treu el gat de la barana, que caurà dalt a baix, vine. I bé, ens vam conèixer i vam començar juntes doncs l'associació, a fer els socis, a fer-ho tot amb la Generalitat, vam fer-ho tot legal i anys després hem fet un nucli zoològic. Vull dir que va ser això, va ser jubilar-me, venir aquí i dedicar-me als animals, entre altres coses, no? Perquè també vaig fer el doctorat, també quan vaig arribar aquí a Manlleu. Vull dir, de coses...
3: No, em fas.
2: És el bo de ser gran, no? Que tens més temps i més possibilitats de poder fer coses.
3: I, de fet, per la gent que no conegui bestioles, hi ha una part que parleu amb veterinaris o professionals del sector sobre diferents coses, cada problema és diferent, sobre malalties, sobre com cuidar, però també teniu una part molt important, que és la vostra, que és la part d'adopcions o de ser tutor d'un gat.
2: Exacte.
3: I ara fem aquí també una crida, no? Què li diries a algú que vol ser tutor d'un gat? O sigui, i per animar-lo també que ho faci.
2: Doncs bé, primer veure que tota la família ja està d'acord, que el lloc on portarà l'animal, a veure, si és adult, hem de tenir en compte que si és un gat adult i ha viscut molts anys al refugi, que si té alguna porta oberta anirà pitant cap al refugi perquè és casa seva i durant el trajecte l'atropellaran 30 vegades. Per tant, tenir en compte això, i per altra banda això, que si venen vacances com ho farem, que tothom hi estigui d'acord, que els animals mengen cada dia, que es posen malalts, per molts sants que te'ls emportis, emmalalteixen. Doncs mirar tots aquests factors. Si tot això pot anar bé, doncs jo animo a adoptar un animal, perquè et donen companyia, estan al teu costat permanentment. Si t'agraden els animals, que no tens cap al·lèrgia ni tinc cap història d'aquestes, doncs jo s'animo, naturalment, sí, sí.
3: Podeu contactar, no?, amb l'Associació Animalista de Manlleu, si en el cas que vulgueu ser tutors d'un gat. Escolteu Bestioles, que també ja us informen.
2: Exacte, Bestioles.
3: I ara ja l'últim bloc, per acabar. Abans ho has dit, tu no ets de Manlleu i per X raons de la vida vens a viure a Manlleu i fa unes poques setmanes, la setmana passada, vas presentar aquest llibre.
2: Exacte.
3: A la biblioteca.
2: Sí.
3: Com ho vas viure?
2: Doncs molt bé. Va ser, a més, vam intentar, la Núria, que és qui em feia les preguntes en aquella ocasió, també es va preparar molt bé els contes, vam fer una xerrada d'una hora molt amena, es va riure, va estar bé, ens ho vam passar bé, es van vendre molts llibres, per cert, que em vaig estar molt contenta, hi havia el David de Contijoc amb llibres i em van vendre força, i doncs això, bé, va anar molt bé. Sí, sí.
3: Com valores aquesta resposta del públic? Ja la gent ja t'ha dit alguna cosa?
2: Sí, a veure, esclar, conec molta gent de Manlleu ara mateix. Després també sóc de la Junta de l'Esbat, del Casal de la Plaça, també allí hi ha moltes persones que em coneixen. També feia de professora de català, també tenia una sèrie d'alumnes que també feien català i francès també. Després també els socis de l'Associació Animalista també es van assabentar. Es van assabentar bàsicament perquè com que els guanys seran per les protectores, doncs penso que no demano res per mi, demano alguna cosa per aquells que no tenen veu, no? Doncs intentem ajudar-los, que l'administració, tot això dels animals, com que no voten, oi? Doncs ja no ens agrada, no ens donem fem tant de cas.
3: És un tema més aparcat.
2: Sí.
3: I tens algun nou projecte? Realment segur que sí.
2: Nous projectes, com ara fer un llibre, doncs,
3: d'escriptura...
2: No, de fer un altre llibre. Ara, presentar-me a concursos, fer algun conte que ja en tinc idees i al cap, no? Perquè això no paren. Però seria més aviat per presentar algun concurs o alguna cosa així. Però fer un altre llibre, doncs no, és molta feina i, i prefereixo... Tinc altres coses també en ment per fer.
3: Bueno, Georgina, si fas un altre llibre o algun altre projecte, estàs convidada.
2: Moltes gràcies.
3: I ara, què et sembla si per acabar aquesta entrevista llegim o interpretem també un dels teus contes d'aquest llibre, El ganxet?
2: El ganxet.
3: No sé si ens vols explicar una breu sinopsis i el llegim.
2: A veure, El ganxet és una dona maltractada, una dona molt maltractada. Aleshores, ella crea un... Hi ha una venjança contra el marit. No tots els contes van així tan bèsties, eh? Vull dir que n'hi ha d'altres que són més suaus. El que farem, però, amb l'Eloi, és que jo faré la veu de la dona i també, en canvi, ell farà la veu de l'home. El conte hem pensat que no l'acabarem, perquè si l'acabem, doncs ja veiem com acaba.
3: Us
2: ja
3: no té interès.
2: Per tant, us convidem a comprar el llibre i llegir-lo.
3: El trobaran a la biblioteca.
2: A la biblioteca el poden trobar.
3: A Can Contijoc.
2: I a Can Contijoc, la biblioteca està molt bé, però...
3: I a internet, crec que també. Però feu comerç local i compreu-lo a Can Contijoc. Feu comerç local i compreu-lo a Can Contijoc.
2: Sí.
3: O llibreries que estiguin.
2: Sí, a Amazon també el venen.

0: Sisena d'una colla de germans, la mare va rebre la nova criatura com si fos una joguina. La passió pel marit i la preocupació pels fills grans s'havien esvaït i, en canvi, la filla petita, tan fràgil i espantadissa, requeria tot el seu amor. Les faldilles de la mare van ser la seva salvació. Plorava per qualsevol cosa, fins que la consolava amb un terròs de sucre en què afegia una mica de vi dolç, per fer-la contenta. A mesura que va anar fent-se gran, la Glòria, sempre protegida, no va canviar gaire. Gandula s'escapava de les feines de la casa i, quan els germans es queixaven, la mare la defensava a mort. «Treballa moltes hores, pobreta», deia amb llàgrimes als ulls. Era dependenta de la pastisseria del poble i, als matins, s'hi quedava unes hores. Més que una feina, era una distracció perquè, des del darrere del taulell, escoltava les converses de les clientes i aquí va començar una tafaneria malaltissa que va durar molt temps. Tenia, això sí, una afició, fer ganxet. Duia un davantal amb dues grans butxaques en què, d'una, sortia un fil de cotó que ella treballava delicadament amb el ganxet. El resultat anava a parar a l'altra butxaca, que custodiava una randa extraordinàriament ben feta. Quan va arribar el moment, la mare la va empènyer a casar-se amb un mecànic que vivia al poble. «És un bon xicot i molt responsable de la feina», li deia el de la mare. «No m'agrada gens. A més, es riu de mi. Diu que sou més maca que un tomàquet. No li facis cas, no veus que fa broma. A més, l'altre dia es va fer un rot. Quin fàstic! Això li pot passar a qualsevol, no siguis tan prim mirada». I es van casar i va deixar la feina. La Glòria, sense la seva mare, estava ben perduda. Massa hores sola a casa. I, com que necessitava algun estímul per anar endavant, no li va costar gens buidar ampolles de cervesa que tenia ben amagades en un armariet de la cuina. La casa es va abandonar. El bany era un veritable horror, amb una dutxa plena de sabó i de pèls. Els plats, encara amb restes de menjar, s'acumulaven a l'aigüera. I la post de planxar suportava, pacientment, una barreja de roba neta i bruta. A les tardes, la cervesa l'empenyia o bé a trucar als parents per insultar-los o bé a criticar cruelment les veïnes que coneixia molt bé. La gent del poble, amb molt bona voluntat i la millor de les intencions, explicava al marit que l'havien vista fent això o allò. El mecànic reaccionava als comentaris clavant-li cops i bufetades.
1: «Ets una porca tafanera. I la casa, i tu, feu fàstic».
0: Es queixava, fet una fúria. «Com més fàstic em faci, et faci millor. Així no em violaràs, quan et passa pels ous. T'ho diu, fill de puta».
1: «M'ho dies? M'hauries d'estar agraïda. Qui et penses que t'aguantaria? Ets una inútil, no vals per res».
0: I, d'una revolada, l'home va agafar el manyoc de punta i el va llançar a la llar de foc. Ella, entre crits i gemecs, va ficar les mans a les flames per provar de recuperar la seva obra. L'única cosa que va quedar intacta entre les brases va ser el ganxet metàl·lic. «Ets un desgraciat, quan el meu germà ho sàpiga».
1: «Quina por! Tu mereixes, borratxa! Plora, plora!»
0: Durant 2 mesos va anar a l'hospital a curar-se, amb un gran dolor de les cremades que li havia desfigurat les mans. Aquest temps va servir per alimentar el seu rancor. Se l'imaginava estimbat amb el seu cotxe, penjat pel clatell d'un ganxo de carnisser, fet trossos de la trituradora del gel, fins que va decidir de no pensar-hi més. A partir d'aquell moment, la Glòria va anar deixant la beguda, es rentava cada dia i la casa va recuperar l'aparença del principi. Fins i tot va permetre que la muntés un parell de vegades sense queixar-se. Ell va tornar a fer les migdiades al seu llit en lloc d'anar-se'n al taller. Es respirava una certa tranquil·litat. Va esperar pacientment el 20 de març, dia en què celebraven el 4 aniversari del seu matrimoni. Es mereixien un bon dinar, una bullabessa amb força peix i unes peres sucades amb vi, per beure un bon cava, perquè un dia és un dia.
1: «Quines espècies has posat a la sopa? Té un regust amarg que espai el plat»,
0: va dir amb cara de fàstic. «He seguit la recepta que m'ha donat la teva mare».
1: «Segur que ho has entès al revés. Per molt que t'hi esforcis, filleta, tot no n'hi ha, no en raja».
0: Les postres tampoc li van agradar, però s'ho va acabar tot. El cava va reblar el clau.
1: «M'estiro una estona, no facis soroll, a veure si puc dormir i pair aquest dinar que m'has fotut».
0: Mitja hora més tard, els roncs se sentien des de la terrassa. Es va servir un conyac,

0: ara no es podia acovardir. Va recordar la seva punta cremada i es va mirar les mans. Es dirigia al dormitori amb una massa ben agafada pel mànec. Dormia com un soc. El cascall l'havia deixat completament anorreat.
1: Molt bé.
0: I ara...
1: Ja al final que la gent se l'acabi de llegir.
0: Sí, la gent que se l'acabi de llegir.
1: Aquest conte, el ganxet, que trobaran en aquest llibre, Deixa el llum encès de la Georgina Jordana, que el trobareu, com hem dit, a la biblioteca i a la llibreria Contijoc i a internet també. Georgina, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Per venir a Ràdio Manlleu. Bueno, ja saps que és casa teva. Ens tornem a veure a l'octubre.
0: Sí.
1: Amb Bestioles.
0: D'acord.
1: A veure què ens portareu aquesta temporada. I això, i... compreu o llegiu aquest relat de la Georgina, si voleu també col·laborar amb aquesta causa solidària, com que recordem, no? que va pels animals, que no va per tu.
0: Exacte, d'acord. Gràcies per tot.
1: Doncs moltes gràcies.
2: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.